Això és a Piel en el Legón, Club Aquella Columna. Chalvi, Jano, Mimbal, Grandmother, Mother, Mother, Great Grandmother, Columna, Noir.